0: asesinado.
1: 90 años después del asesinato de Federico García Lorca, seguimos sin saber dónde están sus restos. Esa ausencia es el punto de partida de No me encontraron, La fosa de Lorca, crónica de un olvido, el nuevo libro de Ian Gibson, el hispanista que ha dedicado más de medio siglo a estudiar la vida, la obra y la muerte del poeta granadino. Pero este no es solo un libro sobre Lorca, es también una reflexión sobre la memoria histórica y sobre los miles de desaparecidos que siguen en fosas y cunetas.
2: Daniel, no es solo Lorca, él simboliza a todos. ¿Sabes que son 115.000 fusilados por Franco, todavía en cunetas, como perros? Y esto es muy grave.
1: En estas páginas, Gibson reconstruye décadas de búsquedas frustradas, errores institucionales, intereses enfrentados y teorías sobre el posible paradero del poeta.
2: Yo digo, mira, Lorca está en la luna. Es el poeta de la luna, y la luna es la mansión de los muertos. Ahí está el romance de la luna, luna.
1: También se pregunta por qué España no ha sido capaz de cerrar esta herida.
2: Nadie pide venganza. Es lo que dicen, no hay que reabrir heridas. Hombre, no se han cerrado.
1: El libro tiene algo de investigación, también de diario personal y mucho de testamento intelectual. Gibson reconoce su obsesión con Lorca y reivindica el peso de su legado literario y humano.
3: No, ya me encontraron. No, no me encontraron.
4: 7:26:20 en Canarias.
5: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
6: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dimarts, avui és 18 d'agost, i com a principals esdeveniments a Ontinyent, en el marc de les següents festes de moros i cristians, avui és un dia molt important i molt bonic, podem arribar a dir, sobretot per als nostres majors, perquè és el seu sopar, és el seu dia. Però també és la jornada on podem donar inici a altres esdeveniments, on podem contar-los què va passar al pregó, a l'esmorzar de la llàgrima, al llarg de la jornada d'ahir, i en el que, com no, us anem a acompanyar durant tota la jornada i durant totes les festes per a poder gaudir de les mateixes i també amb la informació de l'horatge. I com és a veure, el nostre meteoròleg de vacances es toca a nosaltres. Si tindrem el cel poc nuvolat o inclús despejat, amb nuvolositat d'evolució diurna en l'interior per la vesprada. Temperatures mínimes en lleugera ascens en la meitat nord i amb pocs canvis en el rest, màximes ascens, en ascens. Poden arribar a valors significativament elevats i també contar-los que tindrem el vent fluix variable tendint a est i sur-est per la vesprada, amb augments ocasionals d'intensitat en el litoral. Cal destacar que des de la 1 de la vesprada fins a les 8 estarem en avís groc per temperatures que poden arribar als 39 graus i que la màxima a Ontinyent serà de 40 al llarg d'aquesta nova jornada, d'aquesta dimarts 18 d'agost. I en aquests moments, contar-los que la temperatura a la nostra comarca es troba entre els 35 i els 30 graus. A Ontinyent en tenim 33. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 32 a Montitxelvo i 34 a l'Olleria.
7: Festes de moros i cristians d'Ontinyent. La pólvora, la música i la tradició s'unixen. Viu unes festes d'interès turístic internacional úniques al món. Del 16 al 24 d'agost t'esperem per a viure uns dies inoblidables. Organitza Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia. Vine a Ontinyent.
8: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos.

0: cuando él aún no estaba formalmente imputado, y hoy el juez tendrá que pronunciarse. Serrano está desde julio y así investigado en las dos ramas del caso Leire. Por un lado, como la persona que colocó a Leire 10 en Correos, donde se habrían amañado al menos dos contratos públicos, y por otro lado, como partícipe de las supuestas maniobras para desactivar causas judiciales que perjudicaban al PSOE. Se le sitúa en la reunión clave en Ferraz, donde la UCO fecha el inicio de esas intrigas, y las conversaciones con Leire 10 revelan que ella le tenía al tanto de algunos extremos, como su interés en ayudar, decía ella, al presidente del gobierno, o su intención de usar para ello audios antiguos del comisario Villarejo. La cita es hoy, como decías, en los juzgados centrales a las 10 de la mañana.
1: Y el látigo que persigue la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no consigue desprenderse de él, si quiere hablar de incendios, aparece el látigo. Que prefiere hablar de Ceuta, ahí está el látigo. Que intenta enredar con el eclipse, el ático. Ayer iba de incendios y ese ático de superlujo que es sede de presidencia, despacho de consejería, lugar para reuniones y residencia oficial, volvió a aparecer. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que si no ha necesitado residencia oficial en 7 años, ¿cómo la va a necesitar en 7 meses antes de las elecciones? Este es el argumento que aportó ayer. Bueno, a partir de las 8:30, el abierto. Vamos a conversar con la ministra Elma Sainz, que sigue en Ceuta, y le vamos a preguntar por cómo avanzan ya esas labores para instalar esos 4 campamentos en los que habrá 1.500 personas acogidas. 8:20, 7:20 en Canarias.
2: Hoy por hoy, Ontinyent Valda Albaida. Tomás Marín.
3: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dimarts, és 18 d'agost. Ontinyent ja està immersa de ple en la Setmana Gran i la ciutat viu hores intenses abans d'un dels moments més esperats de les festes. Com bé saben, tothom està preparant l'entrada, tant de bandes com l'entrada de monos i cristians, i també tenim altres assumptes que marquen l'actualitat. Podem parlar de caparres al camp, fins a les novetats de Bocairent i l'agenda que ens deixa aquest dimarts. Però anem a començar, com sempre, amb la informació de l'oratge. I us ho vaig a contar jo, el nostre benvolgut Lluís Francesc, de vacances, que les gaudisca. Al llarg d'esta jornada anem a tindre el cel poc ennuvolat o ras. Les temperatures es mantindran sense grans canvis, però les màximes pujaran i arribaran a valors molt elevats. A Ontinyent, la mínima de 21 i la màxima arribarà als 40. A més, la Vall d'Albaida es troba en avís groc per temperatures màximes entre la 1 del migdia i les 9 de la nit. El vent serà fluix i variable, i a la vesprada entrarà de llevant i sud-est, també fluix. Pel que fa al risc d'incendi forestal, el nivell de preemergència és extrem a l'interior de la província de València. Molta cura. En aquests moments, la temperatura a Ontinyent és de 24 graus. A la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 20 i els 27. I, com sempre, us donem 2 exemples. Tenim 22 a Rugat i 25 a Albaida.
4: Què fas este cate?
5: Tu què creus? Festa?
4: I el següent?
5: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
6: Cariño, ¿duermes?
7: ¿Con este calor?
6: ¿Y si abrimos la ventana?
7: Ya está abierta.
6: ¿Y si ponemos el ventilador?
7: Ya está puesto.
6: ¿Y si cambiamos el colchón?
7: Eso podría funcionar.
8: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
3: I com bé saben, Ontinyent ha obert aquest cap de setmana la Setmana Gran dels Moros i Cristians amb 2 actes destacats, l'esmorzar de la llàgrima i per la nit la presentació de càrrecs i el prego de festes el passat diumenge. Prop de 300 persones participaven en eixa jornada a l'esmorzar de la llàgrima, després de la missa en record dels festers i festeres difunts. L'alcalde, Jorge Rodríguez, reivindicava el paper de les dones en l'evolució de la festa i demanava viure aquests dies amb responsabilitat, trellat i il·lusió. Paraules de l'alcalde.
9: Que penseu que quan vos miren a vosaltres, el que estan mirant és a tot el nostre poble. Penseu que quan fem festa, també estem demostrant com som els ontinyentins i ontinyentines. El fet de que comencem recordant els que no estan, honorant aquells els que hem de seguir com una nissaga, crec que també diu molt d'este poble.
3: A la nit, la plaça Major acollia la presentació de càrrecs i el pregó. Enguany a càrrec de l'arquitecte i dissenyador ontinyentí Ramon Esteve. En un discurs molt personal, Esteve parlava del seu vincle amb la ciutat i repassava la història, els barris, l'horta i el

haguer estat així tota la vida, al cap i a la fi, un any dona per a moltes coses, fins i tot per deixar de sentir-se el nou. És dimarts, és 18 d'agost, són les 12:20 i estem en directe des de la plaça Sant Domingo. Això és Hoy por Hoy, on tenim Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts.

0: I com sempre, per a començar este programa, encara que estem en el carrer i sabem que fa calor avui a Ontinyent, després coneixerem les temperatures exactes que ens portarà, com sempre, Carmen Úbeda. Anem a veure quina és la previsió de l'horatge per les pròximes hores a la nostra província, concretament a la nostra comarca. La informació la portem a través d'Emet i la porta Jordi Oriós. Jordi, què tal?
1: Buenas tardes. Las máximas suben en la provincia de Valencia. Se pueden alcanzar valores significativamente elevados en el interior y en el litoral sur. Hoy se esperan máximas de 40 grados en Xàtiva y Ontinyent, 38 en Requena, 37 en Gandía, 33 en Valencia. En cuanto al cielo, poco nuboso, con alguna nube de evolución diurna en el interior norte durante la tarde. Para mañana, las máximas en ascenso. Atención, porque entra el poniente y la subida será notable en el litoral y el prelitoral, donde se esperan temperaturas que pueden alcanzar o superar los 42 grados en la mitad sur. Mucha atención a máximas de hasta 44 grados en Xàtiva, 43 en Valencia, Gandía y Ontinyent, 38 en Requena. Estos valores máximos tan elevados bajarán a partir del jueves, se notará mucho más el descenso de cara al fin de semana. En cuanto al cielo, mañana poco nuboso con intervalos de nubes en la segunda mitad del día y el viento, ese poniente, será flojo variable por la mañana, soplando moderado a partir de la segunda mitad del día. Es una información de Emet.
0: Ah, bueno, yo me he quedado en el ponent. Saps que demà arriba el ponent, que demà arribarem a més de 40 graus. Si avui tenim calor, igual demà tenim que pensar el tema d'eixir al carrer o no eixir al carrer. Gràcies, Jordi Oriós. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Miguel, què tal?
0: Què? Què fem en el calor? Que a tu t'agrada, però clar, és que
2: fos massa. Me fa molta calor.
0: Sí, eh?
2: Jo estava millor en la redacció,
0: sí,
2: no?
0: Sí, estic d'acord. Encara que així hi ha gent i estem mirant ahir la comparsa dels Benimerins.
2: I que tenim aigua fresqueta.
0: I tenim aigua fresqueta. Està la font que pareix que refresca un poquet des d'ací, que arriba la briseta, però demà tenim ixe ponent. Però bo, temperatures a hores d'ara, Carmen?
2: A hores d'ara, la nostra comarca estem entre 32 i 36 graus, aproximadament. Més fresqueta la zona d'avui en Tida Genetes, allà en tenen els 32, i la màxima la tenim ací a Ontinyent i també a Bocairent, a la zona de la Canaleta.
0: Doncs ja tenim les temperatures, ja tenim el susto, demà tindrem més susto, segurament, a aquestes hores, i des d'ací. Ara anem a la picaeta.
3: Hoy por hoy, Ontinyent, Baida al Baida.

0: Saludem ja Esteban Arroyo. Esteban, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Miguel.
0: Que no s'està mal del tot. Encara que fa calor, però així no s'està mal. Avui no s'està mal del tot, eh?
1: No, no, no.
0: Estem d'acord, no?
1: I ara, des de que un poquet si abans no... de començar el programa, ha començat així a bufar un airet.
0: I s'ha escoltat un... Ai, que bo! Ai, que bo!
1: Veritat. Sí, podia quedar-se este airet durant tot el programa, eh?
0: Exacte. Bo, hem saludat a Carmen, que ens ha contat les temperatures, hem saludat Esteban Arroyo i també hem de saludar a Tomàs Marín, que encara que no està així, sí que està a la picaeta. On estarà? Ara el contarà. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Miguel. Bon dia, companys.
0: Com estàs, amic?
2: Jo estic molt bé ja... i estic molt ben acompanyat i gaudint molt de la fresqueta d'esta de l'aire que ens està deixant un poc, encara que la calor es fa notar, eh?
0: Ja. Bo, està en un punt clar, és que ara mateix on tinguent la ciutat, encara que és un dia laborable i que la gent està treballant i que hi ha moltes activitats a les comparses, però també hi ha una activitat i un punt d'activitat des d'ahir i des de les 11 del matí fins la 1 de la matinada, que és el Museu del Tèxtil, on està la gran, on passen moltes coses durant tot el dia i hem dit, home... Està bé que estiguem així, en la plaça Sant Domingo, en directe, en el set de la ràdio, amb tres comparses que després parlarem amb una d'elles, però també volem saber què passa en la gran. Mira, crec que algú està provant so. Tomàs, està provant so algú que coneixem?
2: Sí, i jo m'estic anant correguent per a que em pugueu escoltar bé.

0: Vos conte, està provant ara mateix això Ivan Leina, perquè la gimnasta neta d'una començarà la seva actuació en el Mar de la Gran, en este Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana. I bueno, ja estic avançant un poquet els continguts de l'Oi por Oi, però bueno, estem en un espai emblemàtic i important per a les festes.
1: Val. Ara anirem a ixe, després de la picaeta, anirem directament ja als protagonistes d'ixe Museu del Tèxtil de la Gran, però anem a començar, com sempre, en esta picaeta, Carmen, a contar els continguts que hem preparat per a este programa d'avui especial des de la plaça del Domingo.
2: Exactament, programa especial de dimarts de la Setmana Gran amb la Gran de Fons.
1: Exacte, exacte, mola, eh? Ivan de Fons, eh?
2: Amb Ivan de Fons, i en uns minuts tornarem a fer aquesta connexió amb Tomàs perquè ens conte tot el que està preparant-se allí a la Gran, perquè ja sabeu que enguany s'ha fet aquesta aposta de fer activitats durant tota la setmana, s'han ampliat els dies, així que volem conèixer quin és l'ambient que hi ha allí, de música, de gastronomia, de gent i d'ambient fester. La veritat és que és una gran aposta tant per a la gent festera com per a la no festera. Clar. Això és molt important.
1: Clar, ahir parlava jo amb un regidor, que no diré el nom, però em deia, no, clar, és que l'any passat va ser un èxit tan gran, els tres dies que van fer i tal, que van pensar allargar-ho tota la setmana. I jo crec que és un encert per a la gent, tant la gent que és festera, però que, sobretot la que no són festers, que també volem gaudir un poc de la festa tots els dies de la setmana, doncs ahir tenim la Gran, que hi ha una programació espectacular que després comentarem en eixa connexió que farem amb Tomàs Maril. Què més coses?
2: Com cada dia i com va estar ja així, a ir al set, tindrem a Miguel Ángel Fita, membre de la Junta Directiva de la Societat de Festers, per a que ens conte com està anant este segon dia de la Setmana Gran i més entre hijos de la Setmana Gran i dels festers, clar, de la Societat de Festers d'Ontinyent.
1: Jo tenia previst avui parlar en ell d'una cosa que li vaig dir, que són els nous arcs de llum del recorregut de l'entrada.
2: Anava a dir-ho, però no ho sabia.
1: No, però és que ell me va dir, el que vull, que jo me sento allí i tu me preguntes.
2: I tu pregunta lo que vull.
1: Jo me sento allí, tu preguntes i jo conteste. Pues això farem, li preguntaré.
2: Li preguntarem per això s'ha sonat.
1: Exacte,
2: la veritat que sí. Després, com ja vam dir ahir, enguany estem intentant viure la festa un poquet més des de dins, i ahir tant tu, Miguel, com Esteban vau poder gaudir d'un bon dinerat a la comparsa Fontanos, d'eixa tradicional torra, en la jornada d'ahir, i vau gravar un reportatge, vau parlar amb el president de la comparsa i també amb el primer tro, així que els nostres oients podran escoltar eixe reportatge. No podran sentir l'oloreta torra,
1: no, ni el bustet,
2: però,
1: ni no res.
2: A veure si podem intentar transmitir el que va ser allà.
1: Esteban i jo, que després ho comentarem, però després us escoltareu aquest reportatge. És a dir, que va ser la meva primera, el meu primer dinar xispas en una comparsa d'Ontinyent, saps?
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, perquè jo he fet algun dinar en alguna comparsa d'una altra població, però així a Ontinyent era el meu primer dinar en una comparsa, així que gràcies als Fontanos per desvirgar-me en este cas.
2: Bueno, més cosetes.
3: I també estava, perdona, sí? Carme, estava la nostra companya
1: Vanessa. Vanessa, clar, no, sí. Estem allí i va estar molt atenta a nosaltres.
2: Sí. Exactament. Més cosetes, avui és dimarts, i també és el torn de la tradicional nit gran organitzada per l'Ajuntament,
1: sí,
2: a la Glorieta. A partir de les 7:30 tindrem concert de Divas Rebeldes, a les 9 tindrem un sopar, a les 11 hi haurà ball, la jornada es tancarà amb la verbena, disco mòbil,
1: quina
2: fins
1: nit,
2: a la 1 de la nit.
1: Què et pareix?
2: Que millor, no?
1: Què et pareix?
2: Que viure eixa nit gran, així que tindrem avui així al nostre set, a Ima López, a la regidora de Majors Actius.
1: Efectivament.
2: Després continuarem entrant dins de la festa, també estarà a nosaltres Javier Andrés, primer tro de la comparsa Mozárabes, per conèixer com estan vivint les festes, i tancarem el programa amb la secció de música festera amb Quique Orquín, amb música i Quique Orquín, que és músic i compositor.
1: Exacte, que ahir va encetar ixa seccioneta per esta setmana, que ell ha decidit dedicar-la, com no podia ser d'una altra manera, en l'any Ferrero, del centenari de l'any Ferrero, al mestre Ferrero, i escoltar algunes de les peces o composicions del mestre menys conegudes. Això és el que tenim preparat per avui, a l'Oi por Oi. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
1: No sé si està per ahí, Tomàs, a veure si pots avançar-nos què és el que has preparat per a l'hora 14 d'avui, Tomàs.
0: Per descomptat, clar que estic així. Estic així a les portes del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, i el que us puc contar per a la nostra hora 14 on tinguem la Vall d'Albaida, passa sobretot per la festa, com no? Comentarem un poquet quina és la programació que tenim per avui, tot el que va passar ahir al voltant de les festes morocs cristianes d'Ontinyent, i per altra banda, com sempre, tenim un espai al nostre Hora 14 per parlar de la Vall d'Albaida. Ens anirem fins a Bufali, on arriben subvencions per part de la Diputació de València, i ens anirem a parlar de trànsit de dos municipis, tant de Benigànim com d'Agullent en diferents assumptes. També, com no, us contarem l'agenda de la jornada i, com sempre fem al final de cada Hora 14, la crònica esportiva.
1: Molt bé. Doncs això és el que ha preparat Tomàs Marín per a l'Hora 14 d'avui. Jo crec que el tenim tot perquè, clar, també des d'ahir van començar a dir que cada dia comentaríem el tema d'informació de servici, dels talls de carrers, la situació del trànsit a la ciutat, però avui, Tomàs, ja hem parlat a la redacció que avui no hi ha res extraordinari, que tot començarà des de demà i fins al cap de setmana, no?
0: Exacte, avui l'ordinari, que talls de carrer n'hi ha, ja què dir-ho, però sobretot en els jocs on se munten les carpes, que tothom al municipi d'Ontinyent coneix, però pel que fa a talls de trànsit extraordinaris, no hi ha cap. A partir de demà sí que és de veres que anem a començar a tindre talls de carrer de diversos tipus, així que molta cura, avui un poc més tranquils, però a partir de demà us portarem tota la informació de servei.
1: Fantàstic, no res, tornem al Museu del Tèxtil amb Tomàs Marín per a veure què és el que està passant ara mateix a la Gran, a aquest museu, en aquestes activitats paral·leles de la Setmana Gran de Festes de Moros i Cristians de d'Ontinyent. Gràcies, Tomàs, gràcies, Carmen.
3: Gràcies,
1: Esteban.
3: Gràcies.
1: Anem a per uns anuncis, un poc de publicitat i després més coses a este Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida.
4: En la cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Miguel Coy.
5: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa l'origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor Consorci de Residus P5.
6: Fira't música, Fira't Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina, Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Díguez i la Camilo Big Band. Entrades a entradas360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, Fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
7: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
8: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida, en directe des de la plaça de Sant Domingo, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
1: Doncs sí, així estem. Continuem en directe, evidentment, des d'esta plaça Sant Domingo, que va passant gent i passejant, fent recaos, acaba de passar una bicicleta... Dona gust veure com està la ciutat a estes hores, perquè com habitualment estem dins d'un estudi, no veiem el que passa al carrer. Però no només està així l'activitat a la plaça Sant Domingo, també està al Museu del Tèxtil, també està a la Gran. Anem allí, vinga.

0: tècnics i estem intentant connectar amb Tomàs Marín. No sé si ara m'escolta. Tomàs, hola, què tal? Bon dia de nou. Hola. Sí, compta'ns què és el que està passant. Sí, sí, t'escoltem. Què és el que està passant per la Gran, per favor?
1: Comença a arribar la gent. I això és un gust. Comencem a veure com es va omplint aquest Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, aquest espai oferit per part de l'Ajuntament d'Ontinyent, on el principal objectiu és que la festa no siga tan sols dels festers, sinó de tota la població i de com no tots els visitants. Abans de començar amb les xerrades que tenim preparades al llarg d'estos 10 minutets, el que anem a fer va ser contar-vos què és el que tenim preparat a aquest espai. Comencem contant-los que tenim una exposició que ja gaudí fa una estoneta, que és meravellosa, de Democràcia Estudio, que, com bé saben, han estat els autors del cartell de les festes de moros i cristians d'Ontinyent 2026. Ja saben, ixes estudi dels creadors Marta i Javi Tortosa. Ja de tot, i és una autèntica meravella. També poden gaudir de ludoteca infantil. Ja sabem, més de 15 jocs gegants per a tota la família. I al llarg de totes les jornades, el que anem a també tindre és un espai musical. Avui saben que d'ací uns 20 minutets comença l'actuació d'Ivan Leina en acústic i al llarg de tota la setmana anem a tindre diverses actuacions per a poder gaudir de la festa. Però la Gran no es queda soles en el Museu del Tèxtil, sinó que també a la Glorieta i al Parc Mestre Ferrero anem a poder gaudir de diversos esdeveniments, com avui, eixa nit gran que esmentàvem abans a la Picaeta, i el Parc Mestre Ferrero estarà obert aquest dia de l'entrada, on es va poder oferir menjar per a tothom i també una pantalla gegant per a poder gaudir d'aquest esdeveniment. El que anem a fer ara va ser buscar protagonistes i buscar a gent que ens conte quina és la realitat i quin és aquest ambient a hores d'ara d'aquest espai del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, on a poc va sentant-se la gent en les caires i taules que estan preparades pel grup NAC i també s'està preparant, com no, aquest concert acústic del bo d'Ivan Lein, al qual anem a saludar ja, que el tenim així preparat. Hola, Ivan, què tal? Bon dia.
2: Molt bé, i tu què tal? Com estàs?
1: Això, jo crec que els nervis, no sé com es porten abans d'un acústic, proves fetes, tot apanyat, com ho veus?
2: Home, jo normalment no en tinc de nervis massa, eh? El que passa és que sí, com vaig a cantar cançons meues també, ahí sí que m'entra un poc més la coseta de, bueno, a veure què tal la gent, no?
1: Les teves cançons les tens que tindre, vamos, més clares que l'aigua, no?
2: No, sí, clar, les tinc, però és per la reacció de la gent el que em preocupa.
1: Però això és espectacular. Estàvem ara, abans de connectar amb tu i amb aquest Museu Tèxtil, estàvem escoltant una de les teues cançons. I, bueno, en 20 minutets comences, ja anem a poder gaudir de la teua música. En un espai, en un ambient que crec per a tu també pot arribar a ser especial, no? Estem en festes, anem a gaudir d'aquesta música i també en un espai que és molt bonic com és el Museu del Tèxtil.
2: La veritat és que, a banda de que és en casa, i a mi sempre m'agrada cantar en casa, perquè a mi la veritat és que jo sempre ser molt estimat. L'espai és una autèntica meravella, pots menjar, pots beure, és a la una, és cosa un aire que flipes avui així, i que també serà immillorable per a gaudir d'un matí de música ben xulo.
1: Com portes la marxa? Perquè es deia un pardalé que mare meua, no? Molts bolos.
2: Pues com pots escoltar la meua veu, la meua tessitura de veu, n'hi ha molta marxa. O sigui, m'ha fet un parell, avui tenim tres, també, bueno, és una locura, però... Però l'estiu és per a treballar. Nosaltres ho tenim clar i ja està.
1: Quin repertori t'has preparat? A banda del que ens esmentaves que anem a tindre cançons teues, no sé si has preparat alguna coseta més.
2: Pues el repertori dura una hora i mitja, uns 90 minuts i anem a fer res. Bueno, faré que anem a fer, saps, el costum del grup. I vaig a fer, bueno, 7 o 8 temes del meu disc. Igual vaig a alguna nova per al pròxim disc que comença a gravar-lo a mitjanyer. I després faré versions, faré un poc de tot, faré Lady Gaga, faré Estopa, un poc de variat, per a tot el món, per a tot el públic.
1: Lady Gaga, Estopa, quin canvi, mare meva, Ivan.
2: N'hi ha que fer de tot, tio.
1: Doncs fins a les 2:30, no? Aproximadament anem a tindre per a ser, així que, mira, poden acabar l'hora 14 d'Ontinyent, la Vall del Baire, i encara poden escoltar a Ivan Lein, no te pèrdua, eh? Moltes gràcies, Ivan, i molta sort i a gaudir.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Tomàs, espera. Ha dit Ivan que va a cantar a Lady Gaga?
1: Sí, a Lady Gaga ja es topa, però que, vamos, que té alguna sorpresa que altra, segur, eh, Ivan?
2: Però a Miguel no li pot sorprendre perquè, vamos...
3: Està pixant-se la risa.
2: I sap les cançons que li fiquen quan fem l'escoleta de música.
1: Lady Gaga vintage, que li dic jo, o Lady Gaga renovada?
2: Lady Gaga vintage. És la de...
0: Vintage.
2: La de la peli, la de... Always remember us this way, per exemple.
1: I d'estopa, jo soc molt fan d'estopa, eh?
2: Ja ho sé, que tu eres molt fan d'estopa. Estopa, pues faré lo típic, el tocador, el que triomfa. que
1: triunfen. Ara, Bossa Nova per a la pròxima, que hi van a molt.
2: Per a la punta.
1: Moltes gràcies, Ivan.
0: Fantàstic.
1: Ja està.
0: Fantàstic.
1: És un gran. Un crac, Ivan, ja saben, col·laborador de Nostro i Proyont i en la Vall de l'Aire, que a més, si s'aproveu, està venent els seus discos, els seus vinils, les seves samarretes, tot el seu merchandising, que això també és una ajuda molt gran per al seu projecte, que és un projecte que, com bé saben, és de la casa i és espectacular. Per altra banda, el que tenim davant justet d'aquest escenari on de ser una estoneta va començar a tocar Ivan Lane, com no, són les taules, són les cadires, són els refrigeris, que ara mateix està gaudint tothom, però també tenim, com no, eixa barra per a poder gaudir de la festa i també poder gaudir d'un poquet de menjar. És que, clar, jo estic veient així la carta i és algo que em pareix meravellós, com pot ser una coca de carxofa, un bio de cua de vaca, per exemple, també tenim arròs, fideuà del senyoret, també tenim com els nostres refrigeris típics i, per altra banda, el que volem fer és parlar amb Héctor, que està ara mirant el mòbil, que estarà preparant-se. Héctor, pots vindre un segonet i me contes com van les coses? Mira, Héctor està apropant-se ja, anem a posar-nos així a la barra, com si anàrem a demanar una cerveseta.
0: Demana algo,
1: Héctor Francesc,
0: demana algo.
1: Gerent del NAC, em tocarà demanar, eh? Vaig a ser-te sincer, ja han demanat algo, que m'ha acompanyat
0: el molt bé,
1: assessor
0: molt bé.
1: Miguel Baix, i ens hem demanat una coseta.
0: Sí, no, clar.
1: Tenim així al costat a Héctor Francesc, que és el gerent del NAC. Hola, Héctor, què tal, com estàs?
4: Hola, bon dia, molt bé, assistem.
1: Bueno, ja hem passat aquest primer dia, aquest debut. Com han anat les coses a la jornada d'ahir?
4: Bé, la veritat és que s'esperàvem gran afluència de gent i la veritat que així va ser, tant en el torn del migdia com en el de la vesprada de nit. Contents, la veritat, molt contents.
1: Bueno, jo crec que hi haurà algun preferit, no? Algun plat, algun aperitiu, o ha sigut tot molt variat?
4: Sí, bueno, la veritat és que la gent demana un poc de tot, no? Però sí, la veritat, conforme vaig dir, que tema dels arrossos i les fideuàs. Ahir de migdia van eixir prou bé, quantitat, i en tema de tapetes també varia de tot, sí.
1: Es va anar genial i per avui suposo que el mateix, no? Que hi ha que convidar la gent que vinga, que gaudisca, amb Ivan Lane, amb vosaltres, bueno, i allà de tota l'espai tots els dies que aneu a estar, no?
4: Sí, correcte, conforme ja has dit tu, ara a la una del migdia actua Ivan Lane en acústic, i bueno, ja va entrant la gent molt poquet a poquet, i així estem preparats ja per a donar el servici de tant de barra com de menjar, i en la vesprada nit igual que el matí, sí.
1: Nosaltres a la ràdio tenim el Dream Team, però vosaltres al NAC també el teniu i això és una autèntica meravella. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Miguel, ja has escoltat a Héctor Francesc, el gerent del NAC, un crac com sí, sí. Tot el seu equip, que ja saben que està fent un treball espectacular per a posar aquesta guinda del pastell a la festa i a aquest espai del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana. Ja saben, 15 minutets, actua Ivan Lane, les taules es comencen a plenar, cal córrer perquè com es queden sense taula, l'únic que van a poder fer és ballar i crec que també és una molt bona opció. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Tomàs. Jo no sé si acaba de parlar en Héctor Francesc de NAC, no sé si ell, la Loreta, serà la mateixa que tenim nosaltres així a la plaça Sant Domingo. Una de les coses que més m'agrada de fer el programa així és quan arriba Loreta, perquè estan preparant el dinar alguna de les comparses que estan així a la plaça. Anem a escoltar uns anuncis. Gràcies, Tomàs. Gràcies també a Miguel Valls. Anem a escoltar uns anuncis i després ja xerrem amb Miguel Ángel Fita de la festa.
5: En la cadena SER, hoy por hoy on tiñem baida al baida. Miguel Coy.
6: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajuda a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
7: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69€ y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almaig 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
8: Especial Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida. en directe des de la plaça de Sant Domingo, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
0: Doncs sí, continuem en directe. Estem a 12 minuts per arribar a l'una del migdia i durant aquesta setmana volem reservar cada dia uns minutets per mirar les festes des de dins, no només amb els convidats de les comparses, diferents comparses que van apareixent per ací, per este set de ràdio Ontinyent Cadena Ser, sinó també per a comentar el que acaba de passar, avançar un poc que està per arribar i conèixer millor, sobretot, alguns elements que habitualment veiem al carrer però dels quals no sempre sabem la història. I avui és un d'aquests moments i tenim el nostre convidat, el nostre expert en les festes, que és el secretari de la Junta de Festes, Miguel Ángel Fita. Miguel Ángel, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia de nou.
0: Benvingut de nou, amic. Gràcies per estar-se amb nosaltres. Bueno, primer hem de passar per la nit d'ahir, que va ser aquest concurs de caps d'esquadra infantil. Com va ser? Com va ser la nit? Com va ser aquest concurs?
9: Jo crec que és una nit també molt entranyable veure les caretes dels xiquets en aquesta il·lusió. Tenim encara les grades del dia d'abans, del pregó, col·locades. Fa un poquet d'ambient com si fos això el Moros i Cristians d'Arena o un poquet aixina.
0: Mola això. Sí. Ese concepte mola, Moros i Cristians d'Arena.
9: Sí, està el fondo nord, el fondo sur, ahí. També van aparèixer, a nit van aparèixer moltes, algunes comparses que van acudir amb pancartes, animant els seus xiquets, o amb alguns altres elements així de merchandising i tal. Crec que és algo que podem treballar en millorar i en promocionar, perquè donava un ambient molt bonic, la veritat.
0: Doncs això va ser a nit, i des de fa ja unes setmanes, encara que oficialment crec que va ser el divendres
9: passat,
0: quan va començar a la gent ja a veure de nit, ixos, podem dir, marcs de llum, podem dir?
9: Sí, uns arcs.
0: Uns arcs ornamentals de llum, nous, enguany, així a la festa de Moros i Cristians d'Ontinyent, i vull que en comptes la història d'ixos arcs, perquè la idea, quan va eixir la idea, conta'm un poquet.
9: Mira, quan ens presentem a la candidatura de Ricardo Calabuig a la Junta, a la Societat de Festers, teníem molt clar que la festa sempre està en contínua millora, no? Afortunadament ens trobem el treball d'alguns expresidents, d'algunes juntes de la casa, feta, consolidada, i clar, el que no podem fer és detindre'ns, no? Aleshores, quan accedim a presentar aquesta candidatura, ens marquem la millora estètica dels espais per on transcorre la festa com una de les prioritats, no? I més, una vegada aconseguit el títol de Festes d'Interès Turístic Internacional, això era un objectiu prioritari, no? De manera que l'any passat vam començar per donar una imatge harmònica a tota la plaça de l'Ajuntament amb uns mateixos cobertors. Enguany ho hem fet extensiu a la plaça de Baix i a alguns dels trams del carrer Major, perquè per ahir pensem que és per on entra el Crist al poble, volem que siga, que entre amb solemnitat. I després està el tema dels arcs. Ha sigut un verdader repte. No sé, personalment em vaig encabotar molt en que el projecte eixira endavant. I estic molt content, perquè Ontinyent fins al moment sempre havia comptat amb arcs comercials o amb arcs que cada any canviaven, que podíem trobar en multitud de poblacions o, en fi. I vaig un poquet posar mans a l'obra. Després Rafa, vaig dissenyar una primera idea, després amb Rafa Torró, un company també de la Junta, ho vam acabar d'arredonir, i el que buscàvem és que fora un disseny d'Ontinyent per Ontinyent, que en totes les fotografies i recursos audiovisuals resultarà ser una marca d'aigua, no? Estem a Ontinyent. Pensem que les nostres festes passen per una avinguda que ens encanta, però manca de personalitat, en el sentit que no trobem ningú edifici històric identificatiu.
0: Correcte.
9: No acabem, el tamany de la nostra festa, de les nostres entrades, no ens permet acabar a la plaça del poble. Els arts venen a una miqueta a voler substituir això, i que la imatge que es projecte d'Ontinyent cap a l'exterior sí que permeta identificar les nostres esquadres, els nostres capitans, els nostres boatos en un carrer d'Ontinyent, no? I el disseny és molt net, busca ser molt net, busca ser representatiu de l'escut del poble, de la
0: Exacte.
9: Imatge del poble, i volíem que fora decoratiu per la vesprada, per als cristians, i que farà un poquet la funció d'alumbrar per la nit amb els moros.
10: És una cosa que li comentava jo al president de la Junta, Ricardo, el passat divendres, que jo em vaig sorprendre perquè el dia, crec que va ser ben juny quan vau presentar els arcs, el dia que vau presentar els arcs, clar, en el lloc on estàvem no es veia tot el bé que es podia veure, no? I quan jo vaig veure ja que estaven penjats, de dia, me vaig quedar al·lucinat, perquè ja, ostres, que bonicos són. Però és que quan ja s'encenen, ja és una altra història.
9: Sí. Mira, hi ha gent que ha preguntat una miqueta que això, que com s'aconseguia que de dia... Hem minimitzat el prototip que van presentar, després ha quedat, la perfileria ha quedat minimitzada al màxim. Hem eliminat tots aquells elements que no dibuixen el que és l'arc, no? I fins i tot els que són inevitables hem tractat de deixar-los en una forma estèticament adequada, no? Vam triar aquests colors, primera perquè són els colors de la bandera d'Ontinyent, però després la bandera arlequinada que decora les faroles, sí, domina eixe tarongeta, eixe roig que identifica amb l'escut del poble, i volíem que de dia foren visibles, que es vegeren i que els cristians gaudiren també d'un fons, d'una decoració. I després ja, com dius, per la nit, l'arc teníem també molt clar que volíem fugir dels colorins, volíem fugir de les formetes típiques, no, volíem anar-se'n a un arc triomfal, un lloc de pas per on passen les tropes, i com hauràs pogut comprovar, llum grogueta, càlida...
10: Exacte. Però que dona molta vida al carrer, saps?
9: Elegància.
10: Elegància, exacte. Perquè jo el vaig veure des de dalt, tinc que dir, des de dalt de Daniel Hill. I clar, es veu tota la baixada...
9: L'efecte tu el que també
10: túnel, buscaven, sí. Exacte, i és una barbaritat. Esteu satisfets i contents del resultat, de com ha quedat, o encara hi ha que pulir cosetes?
9: No,
10: jo dic ixa cara...
9: El que s'ha de fer és continuar millorant. Des d'ací vull agrair a la Diputació, exacte, de València, amb Natàlia Anguig, que es va sumar, i també des de l'Ajuntament, al projecte. Ens van ajudar a redactar, a veure de quina manera podíem optimitzar el projecte, els recursos, no? I això també, dia que no estem satisfets perquè sempre volem més, volem continuar millorant, no? I en aquest sentit, amb Àngels i amb Natàlia, amb Jorge, amb l'alcalde, ja també des de ja mateixa està treballant-se en que això no es quede ahir i continuar completant els escenaris de la festa, no? Carrer Major i Plaça de Baix per a mi són una prioritat també, perquè passen molts actes i actes de molta solemnitat.
10: Però aquesta segona fase ja està plantejada, o és un desig, o espereu alguna cosa?
9: Sí, està plantejada, sí, està plantejada, i en aquest sentit s'han manifestat aixina, no? Els polítics, tant Jorge, Natàlia, sí, l'esperit és de col·laborar i de continuar creant aquesta imatge homogèniament estètica de la festa del poble.
10: Com de satisfet estàs tu personalment? Perquè tu vas començar a fer ahí dibuixets, a fer bocetos,
9: sí,
10: i tal, i al final, quan veus la primera idea que tu tenies en com ha acabat i com està penjat i com il·lumina...
9: Molt satisfet, perquè jo vaig fer el dibuix, el boceto, el garabato, podríem, sí, dir. Rafa Torró va agafar el guant i va dir: crec que tècnicament això podrà tindre aquesta viabilitat. I després, amb Vilmex, l'empresa de Ximénez Group de Córdoba, també amb Manuel, el seu comercial, va ser molt fàcil, perquè van dir: tu quieres eso, pues vamos a conseguir que sea eso, no? I de manera que molt satisfet, perquè de la imatge original al que finalment podem veure en el carrer, tinguent en compte que té que haver ahí un projecte d'enginyeria i uns requisits tècnics dels que no podem fugir, sí, molt satisfets.
10: Anem acabant ja, però jo vull que contés què tenim per avui, per a la gent que està escoltant, què tenim avui de festa de Moros i Cristians.
9: Bueno, avui...
10: Podria ser un dia tranquil, avui, o no?
9: És un dia, no, jo diria que no, t'assegure que ja anem unes quantes hores pel món, i sí que és un dia, a lo millor, d'impàs, no?
10: Molt bé.
9: Ahir diumenge, dilluns, sí. Avui a lo millor és un dia de caràcter més privat dins de les comparses, tot i que gràcies a la gran,
10: exacte,
9: este ambient un poc de particular de les comparses està obert a tota la ciutadania. Ahir anàvem a la inauguració, sí, l'ambient és espectacular, per la vesprada em vaig deixar caure un ratet, que també té que haver temps per a tot, i també l'ambient meravellós. Uh-huh. Avui em consta que també està visquent-se un gran ambient.
10: Acabem de connectar amb Tomàs i en principi està començant a arribar la gent, però sí, sí.
9: Sí, pues, avui pot ser que sigui un dia... Avui és el tradicional dia de la verbena. Uh-huh. L'Ajuntament, amb la Gran, organitza una verbena popular.
10: I després parlarem d'això.
9: I després en les comparses també tenim...
10: Jo, ahir que vam estar en una comparsa, Esteban i jo, als Fontanos. Estàvem dinant a la Torrada dels Fontanos. Clar, jo vaig notar que estava la gent com molt, molt, molt il·lusionada, saps? Molt bé, vinga, va, viva! I jo dic, hòstia, és el primer dia.
9: Sí, sí,
10: espera't un poc, no?
9: Sí, sí.
10: Però bo, sol passar, no, això?
9: Bueno, jo si el conte ahir, el dinar que vam tindre amb el capità, l'ambient que es va formar així, la veritat és que va ser eufòria col·lectiva.
10: Eufòria,
9: i va ser preciós, molt xulo, i vam gaudir molt d'un primer dia que estàvem tots esperant.
10: Doncs és que aquesta és la sensació que tinc, com tu deies, que encara que sigui un dia d'impàs, sí que tinc la sensació que gràcies a la Gran i gràcies a les activitats que feu des de les comparses fora dels locals que estan al carrer, com esta plaça, jo crec que li dona molta vida a la ciutat i a la festa.
9: Mira, se sol dir que de les festes les vespres, no?
10: Exacte.
9: I estem en la vespre. Jo crec que el més bonic és la vespre, l'esperar, eixa esperança en algo millor. Jo este matí, per exemple, he passat a revisar com va el muntatge de les tribunes, veure que Daniel Gil va convertint-se sí, sí. en un escenari, que està tot engestint-se, que una ciutat sencera està posant les peces d'un puzzle que va a quedar genial.
10: Doncs demà tindrem més cosetes de la festa des de dins, gràcies a Miguel Ángel Fita. Miguel Ángel, és un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies a mi.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres, novament, per extensiva la nostra festa.
10: Demà xerrem. I nosaltres arribem a la una del migdia. Això era la informació nacional i internacional. I després, segona hora, de l'Hoy por Hoy Ontinyent, Vall d'Albaida, des d'ací, des de la plaça Sant Domingo, en les festes de moros i cristians d'Ontinyent.

0: haguessin vingut de dinar als Fontanos en el primer dia de la Setmana Gran de les festes d'Ontinyent. Mira, estem... Ah, mira, un xupa-xup. Moltes gràcies. M'estan donant un xupa-xup. Ja hem dinat, eh? Esteban Arroyo i jo. Ja hem dinat i hem dinat prou bé. Hem dinat bé, no, Esteban? Bueno, espera, que ara estan ahí. Ahí està, una foto. Mira, fenómeno fan. Ahí està. No, no, tranquils. Feu foto. Feu foto, que jo estic així gravant, no passa res. Perfecte. No, que estava dient Esteban que hem dinat bé, no?
1: Molt bé, sí, molt bé.
0: Una torraeta bona.
1: La Torre Fontana, sí. I una picaeta també molt bona.
0: Picaeta molt bona. I ara estem esperant a veure si podem parlar amb el primer troll, el president de la comparsa. A veure si, perquè hi ha més gent, eh? Sí, clar, evidentment està la comparsa, les diferents esquadres, etc. Nosaltres hem estat molt ben acompanyats al dinar,
1: sí,
0: amb una de les esquadres. Crec que són tot dones, pot ser, que siguin tot dones, les esquadres, l'esquadra que hem estat nosaltres.
1: Nosaltres hem estat junta a una esquadra
0: de dones. Exacte, que hem de dir que està Vanessa, la nostra companya. Hola, què tal? Com esteu? Tot bé? Sí, molt bé. Elena.
1: Ara ens ho conta tot,
0: exacte,
1: Elena.
0: Exacte. Que ja estem en el cafè, que estem contant del dinar, que moltes gràcies per la invitació, per estar a la ràdio així avui. Una invitació que teníem moltes ganes de vindre.
2: Nosaltres teníem ganes que vingueu, eh?
0: Moltes gràcies.
2: Clar.
0: Això ja és tradició, lo de la Torrà, el primer dia.
2: Sí.
0: El primer dia sempre?
2: El primer dia és dilluns, sempre la Torrà de Fontana.
0: Val. I després què feu? Demà què teniu, per exemple?
2: Demà és la verbena, de la Paloma, que es diu.
0: Ah,
2: val?
0: Sí?
2: Sí, es fa per la nit. El que ocorre és que els Fontanos han perdut un poc ahí la tradició.
0: La xispa i la tradició.
2: Sí. No continuem en esta tradició de la verbena, però moltes comparses sí que ho fan.
0: Molt bé. I un dinar d'estos que fins a quan dura això? Vull dir, però nosaltres tenim que treballar després, però vosaltres què feu així ara?
1: Ara esteu en el cafè, en el postre...
2: Nosaltres acabem el cafè, el postre, i es posem la banda de música, no para de tocar.
0: I ja, pues
2: les 7...
0: I
2: esta nit sopar, ojo.
0: Ai, tenim sopar. No empalmeu ahí en el sopar o què?
2: Quasi. Esta nit és el concurs de cabos, eh?
0: Ah, sí?
2: Infantil,
0: correcte.
2: Ah, sí?
0: Quants anys té?
2: 6 anys. 7 anyets.
0: Bueno, bé, no?
2: 7 anyets.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé. Gràcies una vegada més.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
3: En aquella època aquí que... tocaba, ensayaba con, ¿verdad?, con la banda Benicolet. Dijo, yo conozco una banda que son bastante majos, son de ahí de un pueblo que se llama Benicolet. Y el año 2016 salieron por primera vez con nosotros en la entrada. Nada, dicho lo cual, pues nada, os lo he dicho, 2016 salen primer año con nosotros y este año hacemos 10 años juntos.

0: jo estic allí. Siga gran o siga xicotet, però si hi ha una torre, jo estic allí. I després el ball amb Lorena i Esteban. Una nit pensada per als majors, però sense demanar el carnet d'identitat a qui tinga ganes de música i de gaudir. Per conèixer com s'ha preparat i aclarir tot allò que convé saber abans d'anar a la Glorieta, ens acompanya la regidora de majors actius de l'Ajuntament d'Ontinyent, Imma López. Imma, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bona vesprada ja.
0: Sí, bona vesprada. Jo és que tinc la costum de dir bon dia. Fins que no dine, és bon dia per
1: totalment
0: a mi, saps com dic?
1: Totalment, jo també.
0: Bon dia, bona vesprada, dona igual. Totalment. Però deia jo, Imma, que enguany heu superat les 450 persones. Això és així, inscrites?
1: Sí, 463, si no m'equivoque, número exacte. Estem molt contents perquè és la gran festa de majors actius. Perquè és la festa, d'alguna forma, de tancament d'aquest curs.
0: Clar.
1: I és una festa que tot el món espera, tots els majors.
0: 460 persones. Si jo en casa per organitzar un sopar de 4 o 5, ja el tinc complicat. Com s'organitza un sopar de 460 persones que són ja grans i que no... A mi no me tomaràs el pelo,
1: No. La veritat és que majors actius és una gent superagraïda, vull dir. És gent major, és gent gran, però al mateix moment és gent que ha treballat molt, que sap com van les coses, que tenen un ordre, que la veritat és que jo estic supercontenta de la gent, dels meus majors actius, perquè com ja sabeu s'apunten a totes les coses, s'apunten a un bombardeo, i aquesta nit és la gran esperada. Uh-huh. Entonces, es prepara en molt de temps, en molta paciència, seguint un ordre molt, per a que tot visca molt bé. I res, enguany ho han fet un poc diferent, el tema de les inscripcions.
0: S'ha fet una preinscripció, no? Com ha funcionat això?
1: S'ha fet una preinscripció durant una setmana. La gent que volia vindre al sopar de la nit gran ha tingut una setmana i després alguns dies més per a tots els ressegats. Però bueno, s'ha fet una prescripció d'una setmana en el que tota la gent s'ha apuntat, s'ha donat una cita prèvia per a després, per a una fecha en concret en la que tenien que presentar ja els DNIs per a corroborar que són majors de 55 anys i fer el pagament de la reserva de la nit gran. I la veritat és que ha anat molt fluid, molt bé, la gent supercontenta, perquè m'ho diuen pel carrer, i que bé, enguany no hi ha hagut ningú lío, tot el món ha pogut anar.
0: Això és molt important el que dius, perquè jo me'n recordo l'any passat, que era el primer o segon dia que estava, quan vas vindre tu, de convidada al programa, que deies que, clar, és que molta gent me pregunta que ja soy i com pague jo el sopar i tal, i tu ja vas dir, bueno, l'any que ve estem estudiant canviar això, ja està el canvi.
1: La veritat ha sigut una passada aquest canvi, perquè la gent ha anat a apuntar-se. Sí que és de veres que el primer dia és com si de veres no haver fet cap canvi, perquè...
0: Per això és normal.
2: Tots a una, no?
1: Tots a una, per si s'acabaven, però realment ja ho vam informar, ho van dir per activa i per passiva, que no patiren, que no anava a acabar-se. De fet, la gent, el que he comentat abans, gent que ha vingut després, IMA, o inclús en els centres, que és que no m'ha enterat o no m'ha donat temps, o no ha pogut, no passa res, m'ha allargat un poc més per a que tots aquestes persones que no havien pogut o no s'havien enterat, que també pogueren accedir a aquest ticket sense cap problema, res. I a partir d'ahir és quan han fet ja pues, tota la reserva de lo que és el sopar, que sí, es torrà,
0: clar. Ara et preguntaré...
1: Viva el colesterol.
0: Ah, bueno, clar, i que viva sempre.
1: Claro.
0: Ara et preguntaré per ixe que heu tornat al format de la torra, sí, i per què, però jo volia consolidar un poc que si este format de preinscripció, que és nou enguany, ja ha vingut per a quedar-se, imagina't,
1: sí,
0: que sí, no?
1: Sí, sí, sí. Sempre, a veure, sempre hi ha coses que millorar, no, i sempre estem ahí per a veure si hi ha sigut alguna coseta que no, tal, millorar-les. Però la veritat és que estem molt contents perquè ha sigut superbé, la gent està molt contenta, no s'ha quedat ningú fora. Que això és lo important, que tota la gent que ha volgut vindre al sopar de la nit gran, ve al sopar de la nit.
0: Molt bé, això és molt...
1: Això és superimportant, i per a nosaltres era algo que això de que hi haguera una llista d'espera, de que n'hi haguera gent, de que no poguera vindre i tal, ens sabia supermal. I així que enguany, res, tots poden vindre.
0: També vos dic, si esteu escoltant ara, jo vull ganar... No, ja no pots anar, no? Ja no hi ha tiquets.
1: Ara ja no. És que és esta nit, ja està, és obert. Això és com les bodes.
0: Jo no puc anar.
1: Tu pots vindre.
0: Gràcies.
1: Clar que sí.
0: Gràcies. No, anem a...
2: El que sí que poden anar és a ballar i a passar...

0: Perquè això sí que s'ha obert per a tota
1: Correcte.
0: La ciutadania, no?
1: Sí, sí, sí, convide des d'ací, de fet, convide des d'ací a tota la ciutadania, a tota la gent d'ací d'Ontinyent o dels alrededors que vulgui vindre a gaudir de la festa de la música. Tenim un espectacle que serà super xulo, són les Divas Rebeldes. Sí. La veritat que serà espectacular, no vaig a fer spoilers, perquè vull que la gent vinga, que gaudisca de la festa, de l'espectacle, i res, el tiquet simplement és per al moment del sopar, per a sentar-se en una taula i tindre el seu plat. Després, quan estiga Esteban i Lorena, iden de lo mismo, si hi ha gent per ahí que ha sopat en altres llocs i volen arribar-se o algo, pues també estan convidats a ballar, sense problema.
0: Ara la gent està assustada un poc, però has dit que Esteban i Lorena, digo, hòstia, Esteban va estar ahí ballant.
2: És Esteban Navarro. És Esteban Navarro.
0: Tu podries fer-ho també. Sí, fer-ho. Anem a la Torre, que enguany recupereu aquest format. Per què s'havia deixat de fer? I no sé, què vos ha portat a recuperar-lo enguany?
1: Portem, este és el tercer any que seguim en la Torre. Vull dir que l'any passat va ser Torre, fa dos anys també va ser Torre. La veritat és que el tema de fer Torre al final també és perquè és un sopar important, és un sopar de verbena, és un sopar especial, i el fet de sentar-te en taula i tindre el teu plat, els teus coberts, pareix que siga un poc més, pues, més senyorial, més elegant, més de sopar de verbena.
0: Les persones que estan inscrites i que tenen tiquet per al sopar, han de portar alguna cosa, han de res, o ganes de sopar i ganes de passar-ho bé.
1: De passar-ho bé, vale. I de disfrutar.
0: I a quina hora convé que acudisquen? Que no, que després...
1: Correcte.
0: No,
1: pues mira,
0: si no...
1: cal que acudisquen a tot. Cal que vinguin a les 7 i mitja a l'espectacle. I després a les 9 i mitja s'obriran les portes per a fer, ja per a poder entrar i accedir a les taules. Les taules i les cadires estan numerades. Ningú va quedar-se sense caïra, sense taula i sense plat. Vull dir que ahir no hi ha cap problema.
0: Perfecte, perfecte.
1: Poden vindre.
2: Primer a manejar un poc el cos amb,
1: claro,
2: no, amb Divina Rebelde.
1: A començar la festa amb ganes i després el sopar. I una vegada el sopar, clar, la Torre s'ha de baixar.
0: Sí, és que clar, t'anava a dir.
1: Esteban i Lorena,
0: clar,
1: que ens ajudarà un poquet a baixar.
2: Que com Lorena ja va en altres actes de majors actius...
1: Correcte, es coneixen.
2: Animant en els... Hombre. Per exemple, en l'esmorzar de...
1: Del Benarrai.
0: Sí, sí, ahí estava.
1: Lorena i Esteban també és un gran amic de majors actius. Sí. En moltíssims llocs també ha vingut i la gent el coneix, coneixen les seves formes de ballar. Són un duo que quan s'enjunten per separat són molt bons, però junts són boníssims. I la gent ho passarà de veres que molt bé. I de fet, després els donarem algun regalito. Això no, tampoc ho diré res, però bueno.
2: Alguna sorpresa.
1: Tenen que esperar tots fins al final.
0: Vinga, va. Ho has dit tu abans, que esta cita tanca la programació d'estiu de majors actius. Quan parleu en les persones que participen durant l'any, què us demanen més? Activitats, jocs on trobar-se, o simplement el que esteu fent, més ocasions d'eixir de casa i compartir temps amb la gent?
1: La veritat és que la gent el que té ganes és d'eixir de casa. Està igual que siga una activitat a l'aire lliure, que siguin les classes de gimnàstica, de ball, de mindfulness, d'art creatiu... al final és un poc el tema d'enjuntar-se. De fet, enguany, quan vam acabar les classes de centres, es van repartir els diplomes i tal, i la gent en dia que volia repetir curs, que volien seguir l'any que ve, i que això, pues, centres, es van repartir els diplomes i tal, i la gent en dia que volia repetir curs, que volien seguir l'any que ve, i que això, pues, és una cosa que de veres que a nosaltres pues ens agrada molt, perquè formen allí uns grupets, amistats, gent que no coneixien, i la veritat que està molt a gust. Entonces ells al final el que volen és eixir i tindre un comboi, i tindre un horari de dir: jo no puc anar així perquè tinc gimnàsia, o tinc això, o tinc un sopar, o tinc un berenar, o... Entonces, totes aquestes activitats, pues, fan que la gent isca. La gent que a lo millor no té així un grup d'amics definit o algo, pues, té la possibilitat en aquests jocs retrobar-se i fer una més amistat, que és important.
0: I tant de bo, sumem més persones cada vegada que feu activitats des de la regidoria. Avui tenim esta nit gran a gaudir de tot el que han preparat des de regidoria de majors actius. Imma, moltíssimes gràcies, com sempre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per haver vingut ací a la plaça Sant Domingo.
1: Ja sabeu, esteu tots convidats.
0: Esteban anirà a ballar, com té que ballar, pues ja anirà a ballar, i jo ja aniré a tastar la
1: torraeta. Claro, cada un.
0: Gràcies, Imma.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Anem a uns anuncis i després més coses en directe des de l'Hoy por Hoy Ontinyent, Vall d'Albaida.

0: cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida el Baida. Miguel Coy.
1: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
2: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
3: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Baida el Baida, en directe des de la plaça de Sant Domingo, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
4: Però ja hem parlat de la nit gran dels majors i com estem fent el programa des de la plaça de Sant Domingo, clar, ens permet moltes coses, però una és que clar, a l'estudi resulta més complicat fer això que fem. Parlar amb els protagonistes de les festes sense haver d'anar massa lluny, i això mola prou. En alguns casos pràcticament només hem de creuar la plaça o pegar un crit. Sare allí, vine! I acudixen. Així tenen la seu, entre altres, els Mossàrabs. Una comparsa fundada en 1948, si no m'equivoque, amb més de 400 integrants i vinculada a Sant Domingo des de fa més de 6 dècades. Això és una barbaritat. Durant estos dies, la plaça no és només el lloc on es reuneixen, és una extensió de la mateixa comparsa. Avui volem saber com es viu la Setmana Gran des d'una de les seues, d'unes de les seus que tenim al costat, i sobretot, com canvia la festa quan toca representar tota la comparsa. Per què dic això? Perquè ens acompanya Javier Andrés Llopis, que és primer tro dels Mossàrabs de 2026. Javier, Javi, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bona esperada.
4: Benvingut al programa. Gràcies per estar amb nosaltres. Clar, és que esta plaça, tio, és...
5: Té història,
4: molta història. Nosaltres portem dos dies així instal·lats a la plaça, de moment, però vosaltres porteu així més de 60 anys.
5: 76... 77.
4: I què representa esta plaça per a la comparsa, per als Mossàrabs?
5: Crec que és la nostra vida. Pràcticament és la nostra vida. Portem així menys un any que quasi van lliure obres i si vam tindre al Barranquet. Un any. Això sou la nostra casa. Sempre, de fet, tenim així ja dos locals.
4: Aneu creixent.
5: Sí, anem creixent. I sí, la veritat que això... És un goig vindre així.
4: Fa uns mesos, en juny, si no m'equivoque, vam estar ja parlant dels preparatius i de tot el que encara estava per arribar. Ara que ja estàs i ja estem, sobretot tu, estàs vivint les festes com a primer tro, s'assembla a la realitat allò que havies imaginat?
5: Diria que més.
4: Més? Supera?
5: Sí, la veritat que és una passada perquè ja està tot preparat. Per sort tinc tant la Junta de Comparsa com a la meva esquadra que està ajudant-me. De fet, em diuen: Javi, no treballes, disfruta. Sí,
4: això mola molt.
5: Que passi la setmana, ja s'encarreguem nosaltres de convidats, de tots els que venen a tots els actes.
4: Clar, perquè la comparsa, sí. Jo deia que supera els 400 integrants.
5: 409, vaig saber ahir justet.
4: Mira, 409. Sí. Clar, jo no sé si que és el més difícil d'organitzar durant aquests dies, sí. Parle. Clar, perquè tanta gent puga menjar, puga eixir, puga descansar, puga arribar puntual als actes... Com es fa això?
5: Sí, nosaltres passem un Excel, més que res.
4: Ah, molt bé.
5: Que ens indiquen qui ve, quants, intoleràncies, això. És molt important, la veritat que sí. I, bueno, pues a partir d'ahir anem gestionant. Uh-huh. Fem diverses juntades i anem fent tantes planos de tot els sopars i tot. La veritat que està tot fet.
4: Ja m'has dit un poc que sí, ja m'has contestat un poc a la pregunta que te vaig a fer ara, però vaig a tornar ahir per a concretar un poquet més. Clar, tu vas arribar al càrrec, si no m'equivoque, jo me'n recordo que vas dir que vas arribar al càrrec a proposta de la teua esquadra.
5: Correcte, sí.
4: En el primer tro de l'any passat. Sefardins?
5: Sí.
4: Val. Ara que ha començat tot, continuem protegint-te?
5: Molt.
4: Clar, jo dic, o ja han decidit dir, mira, com és el primer tro, tira tu, tio, i resol tu els problemes.
5: De fet, he donat ja les claus de la comparsa i han dit, encarrego-se per altres.
4: Ostres, que bo, això és molt bo. Els meus àrabs van comprar l'antiga casa Joaquinet.
5: Correcte.
4: Per ampliar la seu, estàvem parlant i mantenir la vinculació amb la plaça. Com ha canviat aquell espai, la vida diària de la comparsa?
5: La veritat que prou millor, perquè el local de Morereta és la seu social, l'han fet totes les juntes i tot, però la de baix, al final, o sea, la de Joaquinet és la que vivim, pràcticament. Mm. Fem tots els actes ahí, tenim ahí tot, la veritat que sí.
4: Tu eres un tio molt jove, jove.
5: Gràcies.
4: Clar, perquè és que sempre que parlem les comparses, sobretot enguany, que quan passàveu per ser festa, per esta secció, que parlàvem amb tots els càrrecs, sempre preguntàvem això de la salut de les comparses, no? Del relleu generacional, no? Però clar, la vostra és que hi ha molta gent jove i moltes famílies, també.
5: Nosaltres sí que és veritat que darrere hi ha molta gent jove i crec que això al final ja és el bo de la comparsa. Inclús el primer de l'any que ve també és un 2 o 3 anys major que jo, però ja es veu com a que els joves estan ja prenent el relleu. I la veritat que és satisfactori, la veritat.
4: En aquella conversació de junt deies també que volies que disfrutaren la comparsa i la teua família.
5: Sí, la veritat que sí.
4: Com és d'important la família?
5: No sé, la veritat que no tinc res de plorar.
4: Te pots emocionar si vols,
5: sí, no sé. Però sí, estem a punt de viure un acte que per a ma mare, la meva germana i per a mi és molt gratificant, perquè anem a recordar tant a mon pare i a mon abuelo. I el dia de l'arrencar m'imaginé que m'arrencaré, però a plorar com si no n'hi haguera un demà.
4: Però això també és gaudir un poc, no?
5: Sí, perquè al final és recordar.
4: És una qüestió de recordar, és nostàlgia, és amor, és carinyo, no?
5: Sí, la veritat que sí.
4: Quan divendres entres a la plaça Major com a primer tro, quan entres, què? Aquí buscaràs, entre el públic?
5: Aquí buscaré a moltes persones. La veritat que enguany, tant a la meva família com a la meva parella. La meva parella ha estat ahí, jo ho vaig comentar.
4: Sí.
5: Que està fent-ho tot per mi i la veritat que serà una de les persones que busques segur.
4: Què teniu avui? Perquè estic veient jo ahí la comparsa que està tots asseguts.
5: Són els benimerins.
6: Saudites.
5: Perdó. És el que tenen bermudet o això.
4: Val.
5: Nosaltres tenim esta nit la verbena.
4: Esta nit teniu la verbena, val.
5: Ahir vam tindre el dinar del poli.
4: Val.
5: I el dius vam fer el vermut del bisbe.
4: Ah, mira. És que...
6: Però no només vau tindre dinar, vau fer activitat al poli, no?
5: Correcte. Vam fer jocs de bac i dominó. I a l'Aquagym, que vam ser ahir una trentena per ahir, ballant i dins l'aigua i tot. Molt bé, molt guai, molt guai.
4: Sí, és que m'agrada molt perquè hi ha moltíssimes activitats te sorprenen un poc i dius, ostres, heu fet Aquagym?
5: Sí,
4: heu fet
5: Aquagym. Sí, la veritat que sí.
4: Doncs Javier Andrés Llopis, primer tro dels Mossàrabs enguany de 2026, que gaudisques molt del que queda. Que el dia de l'entrar penses a la gent que tinguis de pensar i que estaran segur molt orgullosos de tu i del teu treball amb la comparsa. Una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies, amic. Anem amb uns anuncis i després tancarem el programa d'avui escoltant música festera.
0: Amb la cadena SER, Hoy por hoy on tinyem Baida el Baida. Miguel Coy.
2: Festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor Consorci de Residus P5. Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
7: Fira't música, fira't Xàtiva. fins al 9 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romantic Dimoni i Naina, Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Diges i la Camilo Big Band. Entrades a entrades360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, Fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
8: L'Òptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
9: Ya que vas a recorrer toda la fira de Xàtiva y vas a acabar comprando algo que no necesitabas, haz una parada que sí merece la pena. Cuando vengas a la fira de Xàtiva, entra en Tu Energía con tu factura de la luz. La analizamos gratis y te decimos si estás pagando de más. Estamos en la Albereda Jaume I 62, enfrente del Ayuntamiento. Además, te damos un regalo para soportar mejor el calor de la fira. Ya sabes, Tu Energía.
10: El primer año que ahorro viniendo a la fira.
2: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor Consorci de Residus P5.
3: Especial Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida. En directe des de la plaça de Sant Domingo, amb motiu de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. Amb la col·laboració de la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
4: És curiós perquè en la recta final del programa anem a parlar de música festera i han començat a passar per davant de nosaltres els músics que estaran avui al dinar dels Moros Marinos que tenen la capitania d'enguany, 2026.
6: Van preparant-se per animar el dinar.
4: Anem a dir, bueno, van a parlar de música festera, anem nosaltres. Saps?
6: Sí. Sí.
4: Anem a parlar de música festera i jo arriba el moment del programa en què jo em relaxe. Per què? Perquè tenim a un dels millors que pot parlar de so, que és Quique Orquín. Quique, què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
4: És de veres que jo me relaxe molt, tia, quan arribes.
11: Pues m'encanta que puguis relaxar-te i que puguem parlar obertament de música festera.
4: Anem a recordar que des d'ahir que van començar esta xicoteta secció dins d'esta setmana gran i d'estos programes especials que has volgut fer un homenatge al mestre Ferrero en el seu centenari, triant composicions no molt conegudes del mestre Ferrero, o menys conegudes del mestre Ferrero.
11: Sí, més conegudes, perquè considero que és un repertori molt ample, molt, molt bonico, en una tècnica extraordinària, i que és una llàstima que aquestes composicions pues, estiguen ahí, sense ser molt interpretades, i que este programa, a partir d'avui, pues, siga un punt de poder llançar aquestes peces que estan aquí un poc en segon plan.
4: Doncs il·lustra'ns, què portes avui? De què parlem avui?
11: Va, anem a parlar d'un pasdoble. Avui anem a parlar de pasodobles.
4: Molt bé, molt bé.
11: I en concret de Mario Ortega, el pasodoble que va composar el 1987, moments antes del falleciment del mestre. És aquesta composició que està dedicada a una fallera major de València.
4: Ah.
11: I que, com ara escoltarem, té aquests detalls, aquestes melodies que estan inculcades des de la peça, que es recorden a la música popular, a les falles i tot això. Però ja vos dic que és una peça molt ben treballada i molt ben elaborada.
4: Es diu Mario Ortega.
11: Mario Ortega.
4: Anem a escoltar, vinga, va.

0: sí que recorda aquesta...
1: Totalment, totalment. Aquest espírit, aquest ambient...
0: Exacte.
1: Faller, tradicional, que el mestre, ja ho heu vist, en els primers compassos ja ha fet una xicoteta modulació i t'ha presentat dos colors de la mateixa... de la mateixa melodia.
0: Ajà. Pas doble, Maria Ortega, però clar, el mestre té molts pas dobles, no?
1: Sí, molts més. I alguns carregats d'anècdotes.
0: Ah, sí?
1: Sí,
0: mira, per exemple?
1: Tenim uno que es diu Impossibles.
0: Impossibles?
1: Impossibles. Sí, i que el nom es ve perquè uns amics van ajudar al mestre a pujar, ojo, un piano per una escala a l'àtic de sa casa, on volia ahir muntar-se el seu estudi. I van dir, això és impossible.
0: Sí.
1: I d'ahí arrenca ixe nom d'Impossibles. A més, el pas doble va ser guardonat com en el segon premi en l'any 76, perdó, en el Festival de Música, de Composició de Música d'Alcoi.
0: Ah, mira, que curiós.
1: Tenim ahí, sí. Uh-huh. I n'hi ha moltes, ja, vam comentar el de Cervezas el Túria.
0: Exacte, vale. Cervezas el Túria.
1: I podíem continuar flipat. I després ja, així anar reprenent els primers passodobles, sí, del mestre, trobem a Tomàs Pasqual de l'any 1952.
0: Ostres!
1: Sí, imagina't el temps que el mestre estava allà fent ixa música. I quan diem que és un passodoble, anem a dir, clàssic,
0: val,
1: és perquè obedeix a una estructura.
0: Això m'interessa, perquè clar, és que parlem sempre de, no, això és un passodoble, ja, però per què és un passodoble, no?
1: Val.
2: Que té una peça musical
0: per a ser un passodoble.
1: Vale, sí. Obedeix a una estructura, anem a dir, acordada, no vaig a dir-te predefinida,
0: val,
1: en la que té que estar, vale? Tot això són les formes musicals. Entonces, anem a pensar en colors,
0: val,
1: perquè... Per no entrar en tecnicismes...
0: M'agraeixo, sí, no em perdré.
1: Sí, anem a pensar que en un color, que el tenim obscur, clar i molt intermig,
0: val?
1: El que fa el pas doble és que entra en aquest color, anem a dir, més clar.
0: Val?
1: D'allí deriva un poquetet a més obscur, vale? I per després acabar a treballar en clar. És a dir, és un recorregut tècnic que fa. Entonces, on està la gràcia de la composició? Si vas a enllaçar dos, tres melodies en una mateixa línia. No, la gràcia està en primer, en que aquestes línies tenen a tres altures, colors,
0: val?
1: I la gràcia real, on es veu el compositor, és quan ell... el fa el trànsit d'una melodia a una altra. Com transita, com canvia, i ahí és on es nota que n'hi ha un compositor que sap i té molta tècnica. Entonces, quan diem és un pas doble o una marxa o una composició d'estil clàssic, és perquè està dins d'aixos paràmetres que han anat consolidant-se en el temps.
0: Clar, que després cada compositor imagina que pot tocar o que toca i que canvia i matisa i...
1: Efectivament, hi ha moviments que veus que fa el compositor, que damunt són segell
0: del compositor, no?
1: Sí. La manera en què transita, per dir-ho així, com va d'un color a un altre.
0: Que bo.
1: És interessant, interessant anar escoltant-los als autors i poder observar quines són les formes i les maneres.
0: A tu t'agrada aquest pasodoble clàssic? Vull dir, o si te poses a composar un pasodoble, toques ahí un poquet i eres dels que canvia un poc. Depèn?
1: Depèn de la finalitat a la que vagis a destinar aquesta composició.
0: Clar, clar.
1: Perquè sí que n'hi ha vegades que interessa, o t'interessa apostar per fer una xicoteta variació, no entrar en el color determinat, sinó anar a un paral·lel a ell, arriesgar una miqueta. Entonces, sí que n'hi ha autors que sí que obedeixen a aquest format, ¿vale? Que se n'ixen una miqueta, però saps per què se n'han ixit. I, claro, són meravelles, que n'hi ha composicions autèntiques meravelles.
0: Ahir vaig trobar-me precisament una publicació a Instagram d'un xic que fa contingut literari, que recomana llibres, però també recomana música en este cas va dir el meu rànquing dels 5 passodobles que quan tu escoltes la melodia saps que està parlant del nostre país o de, saps? Sí. I em va cridar l'atenció perquè era un tip molt jove, però parlava del passodoble com d'una peça que, clar, definís molt bé el nostre país i sobretot la nostra comunitat o la nostra...
1: Efectivament, és que és una forma musical, ja anem a dir-li ja forma musical,
0: sí, sí,
1: que identifica a este país, a Espanya, i és on més s'ha elaborat els sí. passodobles i en molts estils, com han comentat en alguns sí, altres, sí. en el Ferim, els taurins, els festers, així en el que són el tema de morts cristians, ha obert el passodoble sentat, que jo m'escoltava de la gent major, un passodoble, sí. simplement és un passodoble de concert.
0: Val.
1: Val, que no era un passodoble fester.
0: Fester.
1: Era una manera de molt particular molt, de, sí, sí. de definir-lo, no? Però, clar, estan obrir-se ahí una subdivisió dins del passodoble. Sí que és algo molt elaborat. De Fred, Alfred Pertens, ja van ficar en les últimes sessions que van, sí. que van tindre, és un holandès que ha fet un passodoble. I n'hi ha que escoltar-lo, no? Vam poder escoltar sí, aquell sí. dia i trobem ahí molts casos de compositors que fan autèntiques, i repeteix, autèntiques meravelles en els passodobles.
0: I una de les coses que per això te comentava també el tema del rànquing del xic este que vaig trobar a Instagram és que em crida l'atenció perquè no té que ser gens fàcil fer un rànquing dels millors passodobles o dels que, saps? Però la quantitat de passodobles ben fets que hi ha, o perquè per la història que tenen, saps, tenen eixe protagonisme o eixe pes dins de, ja no només de la festa, sinó dins de la música, té que ser molt complicat, Quique, per a un músic com tu, per exemple, fer un rànquing dels millors passodobles,
1: no? És que és molt personal,
0: perquè, clar,
1: molt personal, cada un li agrada un estil, un formato, es decanta per un autor o per una època, perquè també així n'hi ha èpoques, com hem estat també destacant en altres emissions, hi ha èpoques que han anat donen peu a altres, siga en el format com estem comentades, són els colors o l'harmonia o la instrumentació, quins instruments participen i per què participen i com participen, que és la manera, això és, anem a dir molt ràpidament, això és orquestar,
0: val?
1: Com, o sigui, quins van, per què van i com van a participar. I entonces això, n'hi ha autèntiques, n'hi ha compositors, i ara em ve al cap Vilaplana, que fa, vamos, maneja l'orquestació i l'harmonia de manera excepcional.
0: Clar, però jo tinc que fer-te la pregunta. No, no el rànquing,
2: A veure.
0: Jo, no, clar. Jo dic, jo t'hi dic, Quique, pas doble. Per a tu, el millor, el primer que et ve al cap.
1: El primer que em ve al cap, me'n venen dos.
0: Veus? Veus? Tu veus?
1: Dos. Per a mi, vaig a dir Reina de Fiestas, 1960, de Ferrero.
0: Molt bé.
1: Tal vegada perquè és algo que des de xiquet vaig escoltar, ho veia, ho sentia, i és algo que a mi em transporta, em col·loca en la atmosfera.
0: Que bo.
2: És molt elegant, podríem dir.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, molt elegant, i és aquesta música que ha vingut i s'ha quedat en el repertori. No sol és així, en altres llocs es toca perfectament i se passa doble. I ja t'he dit, és un per a mi dels meus preferits.
0: I el segon, que has dit que tenies dos?
1: Iaca, de José Rafael Pascual Vilaplana.
0: Molt bé.
1: És, per a mi és un dels millors compositors i directors, i és un dels passodobles que ja pots estudiar-lo, ja pots mirar-lo, que sempre vas a trobar alguna cosa que no havies vist el dia antes.
0: Això és curiosíssim,
1: Sí.
0: Això és curiosíssim.
1: És que ahí està també la feina del director.
0: Clar.
1: Perquè el director no és el que nosaltres vegem, o el que el públic veu quan en el concert, que està allí amb la batuta en la mà i donant, portant el tempo. És que la feina s'ha fet antes, però molt més antes, perquè el director, abans d'anar a l'assaig, s'ha estudiat la partitura, en l'estil, la forma, l'harmonia, com gira, quines són les cadències, quins són els colors, perquè s'entengam, i arriba allí i té que estar procurant que es traslade lo que ella
0: ha vist ahí als músics.
1: Claro, i són molts parons i molts seccions, xicotetes, sí, i anar lligant, i és difícil.
0: Sí, que bo, sempre aprenent.
2: Sí.
0: Amb Quique Orquín de música, en este cas estem música parlant festera. De música festera. Tots els dies, així el programa L'Oi Por Hoy on tenim Baida Albaida, estarà amb nosaltres. Quique, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Si n'anem escoltant Maria Ortega. Sí. I demà ens trobem així.
1: I escoltarem alguna marxa cristiana.
0: Fantàstic, gràcies, Quique.
2: Bé.
0: Gràcies també a tots vosaltres per escoltar-nos. Gràcies, Esteban, gràcies, Carmen Ubeda, Tomàs Marín, Miguel Valls i Ramon Campins, que està...
2: Se te'n va la veu, eh?
0: Sí, als estudis de Radio Antilla en Cadena Ser. Arribem a les 2 del migdia, i això era hora 14. Després, la informació de proximitat amb Tomàs Marín i Carmen Ubeda. Nosaltres tornarem demà a esta plaça de Sant Domingo a partir de les 12:20, com sempre. I recordeu, i en festes, més que mai, sigueu bones persones. Adeu, fins demà.
2: Adeu.

0: ciudad.
1: Y nos acordamos porque acaba de arrancar el rodaje de Libre, una comedia romántica inspirada en el universo musical del valenciano Nino Bravo, dirigida por David Serrano, que es autor de éxitos como Días de Fútbol o Voy a Pasármelo Bien. Las ciudades de Valencia, Madrid y Málaga van a coger durante las próximas semanas este rodaje de una película que va a protagonizar Alberto San Juan, dando vida a Nino Bravo, pero también están Jan Serra, Lina de Sol, Secunde la Rosa o Ricardo Gómez. No es un biopic, no es un musical al uso, sino un relato de, dicen, de redención, de amor improbable, de segundas oportunidades, una historia que celebra la música, la diferencia y el valor de la vulnerabilidad. Habrá que verla. Y en cuanto al tiempo, pues hoy jornada con cielo poco nuboso despejado, con nubosidad de evolución en el interior de la mitad norte por la tarde, donde no se descartan chubascos aislados, ocasionalmente acompañados de tormenta. El viento está soplando flojo de dirección variable, las temperaturas lo habrán notado en ascenso, de hecho, desde la 1 está activo ya en el interior y litoral sur de la provincia de Valencia ese aviso naranja por altas temperaturas. Esperan valores hoy de hasta 40 grados en el resto de esta provincia, también en la de Alicante el aviso hoy es amarillo. Y gracias porque, como les decimos, para mañana miércoles ya hay aviso rojo. También el jueves se esperan temperaturas muy altas por culpa de ese viento de poniente. Mañana, como decimos, las temperaturas podrían llegar a los 44 grados. Son las 2 y 17 minutos. Escuchan Hora 14, sintonizan la cadena SER.
2: Hora 14. Hora 14, Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
3: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Avui és dimarts, és 18 d'agost. I Ontinyent continua immersa, com no, en la Setmana Gran, amb els carrers plens d'activitat. La veritat, i amb la festa deixant imatges com la d'ahir, al concurs de cap d'esquadra infantil. Es van reunir xiquets i xiquetes de les comparses en una plaça major plena. I mentre la festa continua, també tenim novetats importants a la comarca. Una d'elles, l'oratge. Estem molt pendents dels avisos. Saludem a Jordi Urios, des de la EMET. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Hoy las máximas suben en la provincia de Valencia. Se pueden alcanzar valores significativamente elevados en el interior y en el litoral sur. Hoy se esperan máximas de 40 grados en Xàtiva y Ontinyent, 38 en Requena, 37 en Gandía, 33 en Valencia. En cuanto al cielo, poco nuboso, con alguna nube de evolución diurna en el interior norte durante la tarde. Para mañana, las máximas en ascenso. Atención, porque entra el poniente y la subida será notable en el litoral y el prelitoral, donde se esperan temperaturas que pueden alcanzar o superar los 42 grados en la mitad sur. Mucha atención a máximas de hasta 44 grados en Xàtiva, 43 en Valencia, Gandía y Ontinyent, 38 en Requena. Estos valores máximos tan elevados bajarán a partir del jueves. Se notará mucho más el descenso de cara al fin de semana. En cuanto al cielo, mañana poco nuboso con intervalos de nubes en la segunda mitad del día y el viento, ese poniente, será flojo variable por la mañana, soplando moderado a partir de la segunda mitad del día. Es una información de AEMET.
3: I en estos moments la temperatura a Ontinyent és de 37 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 33 i els 38. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 35 a Carrícola i 36 a l'Olleria. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.
5: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
6: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
7: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda, Palop 28 de Benigán.
3: Com hem escoltat abans, la plaça Major d'Ontinyent va acollir a nit una nova edició del concurs de caps d'esquadra infantil, una de les cites més esperades de la Setmana Gran. Carmen Úbeda, bona vesprada.
0: Bona vesprada, Tomàs.
3: En aquesta edició, número 41, han participat 21 xiquets i xiquetes, de les diferents comparses mores i cristianes, davant d'una plaça Major plena de públic.
0: I el concurs ja té guanyadors. Silvana Soler, de la comparsa Marineros, ha sigut la vencedora en el bàndol cristià, mentre que Berta Galvis, de Mors Espanyoles, s'ha imposat en el bàndol moro. Una nit marcada per la música festera, els nervis i sobretot la il·lusió dels més menuts, que són també el futur de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. Miguel Ángel Fita és membre de la Societat de Festers.
7: Jo crec que és una nit també molt entranyable, veure les caretes dels xiquets en aquesta il·lusió. Tenim encara les grades del dia d'abans, del pregó col·locades. També van aparèixer a nit van aparèixer moltes, algunes comparses que van acudir amb pancartes animant. Crec que és algo que podem treballar en millorar i en promocional, perquè donava un ambient molt bonic.
3: I també s'ha treballat en la segona edició de la Gran, que ja s'ha inaugurat amb una programació que acompanya aquesta Setmana Gran amb propostes de música, gastronomia i activitats per a tots els públics.
0: El Museu del Tèxtil torna a ser un dels principals espais d'aquesta programació, que també s'estén a la Glorieta i al Parc Mestre Ferrero. La inauguració ha coincidit, a més, amb l'obertura d'una exposició de Democràcia Estudio, l'estudi responsable del cartell de festes d'enguany.
3: I és una mostra que repassa els 10 anys de trajectòria de Marta i Javier Tortosa i permet conèixer de prop el procés creatiu que hi ha darrere del cartell. Es podrà visitar al Museu del Tèxtil fins al 27 de setembre.
0: I la Gran continua estos dies amb la programació molt variada, amb concerts, xarangues, sessions de DJs, zona gastronòmica, ludoteca i activitats per als més menuts. La proposta gastronòmica va a càrrec del restaurant NAC. El seu gerent, Héctor Francesc, ens ha explicat com ha anat aquesta primera jornada.
8: Bé, la veritat és que s'esperàvem gran afluència de gent i la veritat que així va ser, tant en el torn del migdia com en el de la vesprada de nit. Contents, la veritat, molt contents.
3: I també recordar-los que la música continuarà a la Glorieta, que manté la seva programació especial durant aquests dies.
0: A més, divendres, coincidint amb l'entrada, el Parc Mestre Ferrero acollirà també l'espai gastronòmic, que comptarà amb una pantalla gegant per seguir l'acte. Àngels Muñoz és la regidora de festes.
9: Vos esperem al museu i a tots els espais habilitats perquè vingueu amb amics, amb la família, amb la vostra escola i amb els vostres fills i filles, amb els

0: Bell des de l'òpera al pop amb tres veus i banda en directe. Després del sopar, l'animació continuarà amb Lorena i Esteban i a partir de la una de la matinada, una gran disco mòbil prendrà el relleu, especialment dirigida també al públic més jove. Escoltem de nou a la regidora al nostre especial d'Hoy por Hoy.
1: És gent major, és gent gran, però al mateix moment és gent que ha treballat molt, que sap com van les coses, que tenen un ordre, que la veritat és que jo estic supercontenta de la gent, dels meus majors actius, perquè com ja sabeu s'apunten a totes les coses, s'apunten a un bombardeo i aquesta nit és la gran esperada.
0: I ara agafem aire i us parlem d'un dels municipis més menuts de la Vall d'Albaida. 2 i 24.
2: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
3: Reserva en Restaurante Almoroch. Reserva si lo abren solo para vosotros.
2: ¿En serio?
3: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
2: Eso es justo lo que busco.
3: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
4: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
5: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 euros. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida El Match 65, Ontinyent.
0: I aquest municipi menut és Bufali, perquè comptarà amb un nou centre polivalent i sociocultural que suposarà una inversió superior al 1 milió d'euros, amb el suport econòmic de la Diputació. La vicepresidenta Natàlia Enguís ha visitat el municipi amb motiu de les festes i ha conegut, junt amb l'alcaldessa, Estefania Moya, els terrenys on es construirà aquest nou espai.
6: L'Ajuntament preveu adquirir els terrenys amb els fons del Pla Obert, mentre que la Diputació aportarà una ajuda directa per a construir i habilitar l'edifici. Enguís ha destacat que aquest tipus d'actuacions són importants per a millorar els servicis i contribuir a fixar població en els municipis més xicotets. Bufali disposa encara de més de 600.000 euros del Pla Obert per a impulsar nous projectes. Paraules de la vicepresidenta.
7: Les festes són tradició, són cultura i sobretot són identitat d'un poble. El poble s'unís amb unes festes que el que fan és que la gent es puga veure en un dia tan especial per a tot el món. Molts d'ells venen especialment no, a les festes del seu poble, molta gent que viu fora, i és una manera d'unir-se, de trobar-se i sobretot de sentir-se part d'un poble.
6: En els últims anys el municipi també ha destinat més de 100.000 euros a la renovació del poliesportiu i actuacions en la piscina municipal. Escoltem a l'alcaldessa.
8: La plaça està plena de gom a gom, de gent compartint taula, bon ambient i risses. Des d'ací, donar les gràcies als meus companys, amics, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, per estar aquesta nit amb nosaltres i sobretot a Natàlia Enguix per acompanyar-nos un any més.
6: La visita d'Enguix va coincidir amb les festes en honor a la Verge de Loreto i el Crist de la Pobresa, amb la tradicional jornada de paelles, mascleta nocturna i música.
0: Ens anem fins a Bocairenta, perquè s'ha fet un pas decisiu per desbloquejar la construcció de la nova església del barri de la Santa Creu. L'Ajuntament i la parròquia han formalitzat la permuta dels terrenys, de manera que aquesta parròquia ja és propietària del solar, on està previst construir el nou temple, entre els carrers 2 de Maig i José Puig.
6: El projecte remunta a 1995 i porta més de 30 anys ajornat. Ara, amb la permuta, es donen les condicions per reprendre'l i començar a treballar en el projecte arquitectònic. Escoltem les paraules de Xavi Molina, de l'alcalde de Bocairenta.
9: Crec que és una bona notícia per a Bocairenta i crec que fa viable un projecte que la comunitat parroquial de forma particular i el conjunt del poble doncs estava esperant des de feia, com dic, més de 3 dècades.
0: I parlem de trànsit, de dos municipis en concret. A Agullent s'ha iniciat la implantació dels camins escolars segurs, una nova xarxa d'itineraris que connectarà els principals centres educatius del municipi per a facilitar els desplaçaments a peu de l'alumnat amb més seguretat.
6: El projecte compta amb una inversió municipal de 13.000 euros i inclou la instal·lació de tanques, bandes reductores de velocitat i nova senyalització amb les anomenades fletxes escolars pintades sobre les voreres per a marcar els recorreguts. La xarxa connectarà especialment el Col·legi Sant Vicent Ferrer i l'Escola Infantil Municipal La Jordana amb punts de trobada a la plaça Major, la plaça dels Eres i l'avinguda Vall d'Albaida.
0: I també del trànsit, l'Ajuntament de Benigànim ha instal·lat noves senyalitzacions al carrer dels Oms amb l'objectiu de millorar la circulació i facilitar el manteniment d'aquesta via.
6: A partir del carrer passa a ser d'un únic sentit de circulació. A més, queda prohibida la circulació de vehicles amb un pes superior als 3.500 quilos.

0: Está Gloria así tejía, así, así, ¿no?
1: Claro.
0: Con uno tipo a escucharla, porque poco,
1: sí,
0: vamos a la publicidad.
1: Vamos a trabajar, claro, claro. Pero bueno. Y trabajaban y no bailaban.
0: No
1: y...
0: te vayas a Navaltierra, que enseguida viene la nostalgia millennial.
2: ¡Fuerte! La espalda recta.
3: La ventana.
4: Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
5: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
6: Y con menos esperas.
5: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Radio Ontinyent. Cadena SER.
8: Què fas este capte?
9: Tu què creus? Festa?
8: I el següent?
9: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
10: Els Moros i Cristians ja omplin els carrers i des de Compromís per Ontinyent vos desitgem uns dies plens de festa i alegria. Com va escriure Vicent Andrés Estellers:
11: arriba la festa i obri les portes de bat a bat. La festa arriba i encén les músiques populars. Ontinyent, treball i festa, vida amunt i sempre avant.
10: Celebrem-les amb orgull i germanor. Bones festes de Moros i Cristians Ontinyent.
12: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
13: Ven y refresca tu agosto con los Kia Summer Days de Ulsan Motor. Del 10 al 28 de agosto descubre los éxitos de la temporada con los mejores descuentos. Nuevo Kia Sportage y nuevo Niro con hasta 10.000 euros y el esperado Kia Seltos con hasta 11.000 euros. Estrena coche este verano con los Kia Summer Days. Te esperamos en Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent.
14: Kia, movement that inspires.
15: Arriben els dies més esperats de l'any. Dies de música, tradició, germanor i orgull pel nostre poble. Gaudiu de les entrades, de les ambaixades, de la diana i de cada instant compartit amb família i amistats. El grup municipal socialista vos desitja unes molt bones festes. Visca Ontinyent i visquen els Moros i Cristians.
16: Et sona la marca Ser Empresarios?
17: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
16: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
17: I què cal fer per apuntar-se?
16: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
7: Ràdio Ontinyent. Cadena SER.
18: Te quedas con las conversaciones que arreglan el mundo.
19: Cuando hace tanto calor como hoy, ¿sabes lo que hago?
18: Con el cine de verano improvisado sobre una sábana. Y con la sensación de no saber en qué día vives. Porque el verano no va de dónde estás, va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en Hora 25, donde encuentras todo lo que te mueve. Hora 25, con Pablo Tallón. Tu verano en la SER.
3: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
20: Nostalgia Millennial, con Pilar de Francisco y Sonia Mangas.